espacio de logopedia y psicología. Queremos acompañarte en tu camino. Nexum. Atendemos a niños, jóvenes y adultos. Nexum, espacio de logopedia y psicología. Calle Rafael Casanova, 7, Santa Adrià de Besòs. Concertar visita al teléfono 673-511-669 o entra en nexumespailogopediapsicologia.com. No era falta d'amor, només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda.

0: Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna Albert Enfront de Centres de Jardineria.
1: Ona Mar FM.

0: ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí.
1: A Jordi Casas House.
0: Tanca els ulls. Eivissa et crida.
2: El sol es pon.
0: I el vi et travessa. Jordi Casas House.
1: Otro.
3: Dissabtes a les 22 hores.

0: son las 10. Las 10.
1: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions, baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex, acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
2: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
3: Hola, soy JSFM y sabes que cada mañana te espero de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana para escuchar lo mejor de la música.
4: Y sobre todo para darte la energía positiva que necesitas para comenzar un buen día.
3: Recuerda, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, aquí estoy.

8 minuts, resten per arribar a les 11 en punt i seguim avançant amb una estrella, amb l'Alfred García. Bé, amb una no, amb unes quantes, perquè en tenim un firmament. Des del 88.0 de l'FM seguim amb més i més èxits. Ens espera John Secada amb el seu Otro Día Más Sin Verte. Abans, Kinder.

0: Dolphin.
1: Són els Jets i Juan Magán. Junts ens portaven aquest petonet. O més d'un, per què no? Des d'aquí els compartim. Que no en faltin mai de petonets, ni tampoc d'èxits. En tenim uns quants, també, que oferir-te des de la teva ràdio preferida, des d'Ona Mar FM, mentre ara mateix seguim avançant cap a les 12 en punt del migdia. Encara queda una bona estona. 26 graus i mig de temperatura i tot seguit puja amb Mr. Black and Blue i Heaven.
2: Ona Mar FM.

0: haciendo tus compras en el Mercado de la Salud. Más de 50 paradas están disponibles para ti. Los productos que necesitas a diario están en el Mercado de la Salud. Servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Amplia combinación con el transporte público. Autobuses y metro harán que tus compras sean más fáciles. Mercado de la Salud, Avenida Marqués de Sant Mori, frente a la parada del metro de la línia 10, Badalona.
1: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
2: Farem a Cal Quimet a dinar? Quatre revolts i ja hi som. Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
3: No passa res, per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
4: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya. La història.

0: son las 12. Las 12.
1: Los éxitos que van contigo.
2: El president Salvador Illa reconeix des del Parlament que la Generalitat va cometre un error inacceptable durant les proves PISA. Junts demana la dimissió de la consellera d'Educació Esther Niubó i Esquerra Republicana i el PP denuncien maniobres per tapar el fiasco de les proves. El magistrat conservador del Constitucional, José María Macías, espera que el Suprem apliqui amb rapidesa l'amnistia a partir del 6 d'octubre, un cop hi hagi sentència favorable a aplicar l'oblit judicial pels casos de malversació. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el ponent del recurs de Jordi Turull ja avança que emetrà un vot particular. El Departament de Justícia obre un expedient per multar l'empresa d'intèrprets pels problemes lingüístics que hi va haver en el judici de Roger Espanyol. Des del Departament s'ha recordat a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que en casos extraordinaris la llei permet habilitar com a intèrpret qualsevol persona que conegui la llengua. La jornada electoral al Marroc, on s'elegeix el nou Parlament, ha arrencat amb normalitat als centres de votació. Les eleccions legislatives estan marcades pel descontentament dels joves amb altes taxes d'atur i es preveu una gran abstenció. Una persona morta i 13 més ferides i hospitalitzades per l'incendi d'una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquest dimarts a la nit. Al CEMAT és una setantena de persones, sobretot per inhalació de fum. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. Dues persones ferides, una en estat crític per una explosió de gas en un hotel rural de Peralada, a l'Alt Empordà. L'edifici ha patit danys estructurals greus i ha quedat ple de runa. I han detingut a Madrid la dona de l'arquitecte Josep Joan Pérez. Els Mossos la investiguen per la mort de la seva parella a la seva residència de Baqueira, a la Vall d'Aran, el 26 de desembre de l'any passat. S'espera que les pròximes hores la dona, que té 65 anys, declari als jutjats de Viella. I avui arrenquen les festes de la Mercè amb el pregó de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants. Entre altres activitats, la ciutat es convertirà fins diumenge en un gran escenari obert a les arts del carrer amb companyies catalanes, estatals i internacionals.
3: Esports.
2: Montse Arraia, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Barça debuta a la Champions femenina de futbol a les 9 del vespre davant el París Futbol Club al Johan Cruyff amb transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio. Tres jugadores són dubte per a partit. Quica Nazaret, Vicky López i Aitana Bonmatí. El Barça de bàsquet acaba de preparar avui el debut demà a l'Eurolliga contra l'Efes Pilsen al Palau Blaugrana. L'alè pivot Tosan Ebuoman és baixa segura perquè no s'ha recuperat de la lesió a l'espatlla. I aquest vespre, 8:45, a Reus, final femenina de la Lliga Catalana de Bàsquet entre l'Esparun i Girona i el Cadí la Seu.
2: Ens espera una tarda de calor d'estiu, una vegada més. Valors entre 28 i 32 graus a gran part del país de màxima. El sol serà present a tot el territori català i si apareix algun núvol serà ben poca cosa.
5: Trescat Info. Tots.
6: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
7: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
3: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
5: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
3: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
8: Quan condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
9: Si lo hacemos por ay, ay, ay, ay, ay, no me importa que puedan hablar, ay, ay, ay, ay, ay.
10: Una Mar FM.
11: Chica de Santander, no te voy a dejar escapar.
10: La radio que marca la diferencia.
12: Escucha lo que más suena.
10: Una Mar FM.

música de Gresca, de Rebelles, de Festa Major. Mira, ara mateix, avui és Santa Tecla, si no recordo malament, i els tarragonins estan d'enhorabona. I demà és festiu a Barcelona, la Mercè, ja ho saps, però aquí estarem nosaltres, des d'Ona Mare FM, des de la ciutat de Badalona, per oferir-te el bo i millor de la música i bona companyia. Cançons com aquesta de Charango, músic de carrer. Dos quarts i mig d'una. Seguim en els propers minuts amb els estatunidencs Boy Meets Girl i el seu Waiting for a Star to Fall. També escoltarem a la madrilenya Paula Cops amb el Se Suponia. Però abans, DJ Baldi i Streamline.

0: obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí.
1: A Jordi Casas House.
0: Tanca els ulls. Eivissa et crida.
1: El sol es pon.
0: I el dit et travessa. Jordi Casas House.
1: Motrum, motrum.
2: Dissabtes a les 22 hores. Tus artistes.

És una de les estrelles del panorama musical internacional. Ara mateix, un dels noms més rellevants, Bruno Mars, amb el seu I Just Might. Continuem i ens esperen a Radio Futura i també Sabrina Carpenter. Des del 88.0 de l'FM també ens quedarem ballant el ritme de la chimichanga, el ritme de la música de Marcos.

0: son las dos. Las dos.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: Memoriza, memoriza, una mare.

0: el teu espai de logopèdia i psicologia. Volem acompanyar-te en el teu camí. Nexum. Atenem a infants, joves i adults. Nexum. Espai de logopèdia i psicologia. Carrer Rafael Casanova, 7, Sant Adrià de Besòs. Concertar visita al telèfon 673-511-669 o entra a nexumespailogopediapsicologia.com.
1: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
2: Va, quant fa?
3: Quant fa que no entres a la teva catedral?
4: Quant fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
5: Quant fa?
6: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
2: Som-hi?
6: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
7: Una Mar FM.

0: Hola, veí! Vine a visitar el nou Cap Bravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Cap Bravo!
1: Connecta! Connecta! Connecta!
2: Ona Mar FM.

0: Ansietat, dolor, fracàs, solitud, conflictes familiars, depressió, vicis, insomni... T'ajudem a resoldre el teu problema. Església Evangèlica. Ens trobaràs a Montcada, Premià de Mar, La Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda. Informa't gratuïtament i sense compromís de la nostra ubicació i horaris. Església Evangèlica. Telèfon 648 28 61 52. Recorda, 648 28 61 52. Torna a gaudir de la vida. Por su seguridad y la de los suyos, seguridad y cerrajería SACU. Control de accesos, cajas fuertes, seguridad, persianas metálicas, puertas automáticas, motores eléctricos, servicio 24 horas. Más de 30 años ofreciendo soluciones. Seguridad y cerrajería SACU, miembro de la Asociación de Cerrajería y Seguridad de España y perito en cerrajería forense. Teléfono 609-984-334 o entre en SACU Cerrajeros Expertos. .com.
1: Farem a Cal Quimet a dinar? Quatre revolts i ja hi som. Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
2: No passa res. Per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
3: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
4: Una mare. Una mare FM.

0: bé, tractament de les addiccions amb una mirada humana i integral. El centre ofereix un model terapèutic personalitzat que implica també les famílies i adapta el tractament a cada persona i moment vital. Espais per a familiars i parelles. Viu bé per recuperar l'equilibri emocional i els hàbits saludables. Primera visita gratuïta, sense compromís. L'addicció, un procés complex però abordable. Via Europa 113, Mataró. Telèfon 635 54 24 26 o entra a viuvct.com. Porque ellos te lo dan todo sin pedir nada a cambio, merecen la mejor atención. En Centra Veterinaria Leye Cabrils cuidamos de la salud y el bienestar de tus perros y gatos con un servicio veterinario impecable. Medicina general, vacunaciones, cirugía, diagnóstico por imagen, laboratorio, cuidados dentales y mucho más. Trato cercano, profesional y personalizado. Estamos en calle Turrenda Baibona 10, Aleya, y también en el Pasacha Horta Santa Creu 12, Cabrils. Centra Veterinaria Aleya Ella y Cabrils, tu mejor amigo, en las mejores manos.
1: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148.000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
2: La teva façana presenta humitats o esquerdes? L'aire del teu edifici té un informe desfavorable? Construfac és l'empresa que solventa els problemes de la teva comunitat. 20 anys del sector. Rehabilitació de façana, impermeabilització de terrassa, aïllaments tèrmics, petita llum, baranes d'acer inoxidable, reforma integral de pisos. Construfac t'ajuda a obtenir el finançament per la teva comunitat de veïns. No ho pensis més. Exposició de banys i cuines al carrer Mare de Déu de l'Horta 32 de Badalona. Telèfon 696 01 54 32 o entra a construfac.com.
3: Enciende la radio.
4: Sube el volumen. Y disfruta.

0: son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: Doncs vinga, que avui anem forts i comencem amb dues novetats. La primera ens arribava aquesta setmana, de fet la vam punxar dilluns a la tarda, la vam estrenar aquí, el més nou de Dasha amb David Guetta, aquest remix, No Tant Disparty, el que ara mateix estàs escoltant a 4 minuts del punt de les 5 de la tarda aquí a Onamar. Benvinguts, benvingudes, ens hi posem dues hores de bona música en aquesta tarda de dimecres.
1: Cada vez que nos escuchas, te estamos poniendo un pelotazo. Onamar FM.
0: I molta música que tenim per compartir, com per exemple la col·laboració dels Magician amb Licky Lee i el seu Knife in the Heart, un altre dels èxits que ja forma part de la nostra graella i que ha entrat aquesta mateixa setmana, David Ramon, qui t'acompanyaré, si tu vols, fins al punt de les 7 de la tarda, 30 graus i mig, avui dimecres, 23 de setembre del 2026.
1: Onamar, Onamar.
0: Doncs vinga, família, comencem.

per rebaixar tensions, perduts tu i jo, en aquesta freqüència, escoltant i compartint molt bona música com aquesta darrera d'Encora, que ens arriba a la 88.0. A punt d'arribar a un quart ja de 6 de la tarda d'avui dimecres, ho farem amb la versió en castellà de Perfecto está de más, la proposta de Nicola Nicoletti, que ens arriba aquí a la sintonia d'Ona Mar. Viurà dins de mi. Amb ell arribarem ja pràcticament a un quart, després als concerts comercials i després viatjarem fins a la dècada dels 90.

Hem viatjat fins a finals dels 90 amb aquest tema d'Estela Project, Get Up, Stand Up. Els dents que ballaven els teus pares quan eren jovenets i sortien al cap de setmana de festa i mentrestant en el trajecte en el cotxe escoltaven Ana Mar i sonaven temes com aquest. 20 minuts ens separen de les 5 de la tarda, com ho portem? Espero que bé i que sigui una mica més agradable. Per cert, no sé si avui, per molts de vosaltres, inici de festes, perquè demà és la Mercè a Barcelona i potser molts de vosaltres tingueu festa i ja no torneu fins dilluns, eh? Quina sort tenen alguns. Nosaltres aquí cada dia a Ona Mar ens podràs escoltar, eh?

La celebrem al seu com des del 2012 per arribar ja a 6:15 de la tarda, 29 graus, una tarda assolellada. Potser molts de vosaltres ja, doncs com et deia abans, a punt de plegar i fer un magnífic pont fins dilluns. Si és així, doncs gaudeix de la música de Bona Mar, tant sigui demà, dia de la Mercè, com divendres, dissabte i diumenge, amb els nostres programes també especialitzats.

0: Doncs a vegades les bogeries passen i existeixen, eh? I t'ho podem dir de primera mà. Allò d'enamorar-se gràcies al metro, eh? I trobar-se al metro.
1: I aquí estàs tu.
0: És l'octubre del 24, amb un fantàstic duet com és el de Joan Dausà i Paula Cops. Amb aquest èxit que ens ha portat a 6 minuts per sobre de 2:15 de 6 de la tarda. Tenim els Fangoria, que tenen nou senzill. Després del seu primer senzill que ens arribava ara fa uns mesos, la cosa o la temàtica més o menys va pel mateix camí. D'acomiadaments i adeu-siaus, tu. En aquest cas, però, ens anem a París. Amb el síndrome de París, amb els Fangoria.
2: Una mare FM.

És el més nou de Cosmics, Disco Freaks, Crowded Alone. Una altra de les novetats dents pop d'aquest 2026 aquí a Ona Mar. Camí cap a tres quarts, a punt de recuperar des del 2021 Mort and Friends amb els 24 Golden, un tema que ens encanta i que va sonar moltíssim. Després els consells comercials i mira, directe ja cap a les 6 de la tarda.

És el més nou de Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, ara mateix, aquí a Oramar. Com estàs? Bé? Des de la feina, des del despatx, des de casa, ja suposo que amb ganes de plegar. I tots els que ens consteu des de Badalona, doncs mira, demà nosaltres estarem aquí fent ràdio amb en Jordi Prades i el José Luis Rodríguez, com cada dia, com cada dijous, per tots els corrents, eh? A Bon, One More Dance, des del 2021, una mica de dance de la mà de Gigi D'Agostino, sí? Doncs va, aquí el tens.

el That's What I Want de Lil Nas. I arribarem a les 6 de la tarda amb Kool & The Gang i el seu Celebration, celebrant una vegada més que ens escoltes, que ens colleixes, que cada dia creixem més, no només a la 88.7, sinó també a través de bonamar.net, a través d'internet, els oients que ens escolteu en línia. Gràcies, gràcies per fer-ho. Busquem les 6 i després seguim amb molta més música.

0: Doncs vinga, que ha estat curteta aquesta pausa de descans que ens ha portat de ple fins a les 6 de la tarda. Chica de Santander és el que estàs escoltant ara mateix aquí a Ona Mar. Una de les darreres propostes que ens arriba de la mà d'Alex Wall. 28,8 graus, 47% d'humitat. Temperatures altes aquest cap de setmana amb les festes de la Mercè, amb els concerts que potser gaudiràs també. Encara que treballis, doncs farem una escapadeta per Barcelona.
1: Y me siento tan vivo que me muero, que me muero.
0: Doncs vinga, ara mateix, les 6 i 5 minuts, ja 6. David Ramon, qui t'acompanya des de les 5, des de l'estudi d'Ona Mar. Per exemple, Raquel Santós, amb una de les novetats abans, però inigualable. És el tema que està a punt d'entrar a la freqüència d'Ona Mar de la 88.0, de la mà de Max Navarro, David Ramon, qui t'acompanyarà fins a les 7. Ona Mar. Doncs vinga, som-hi, benvinguts, benvingudes de nou.

0: de Bausa. I això, com t'he dit, s'anomena magnètic. 12 minuts a les 6, 28 graus, com avui. També, si ens seguiu a les nostres xarxes socials, recorda que ens pots trobar també al nostre Facebook, com a Ona Mar, també a Ona Mar FM, a X, anterior Twitter, o també a Instagram. I mirar, i rebuscar els vídeos que de tant en tant pugen els nostres locutors d'aquesta santa casa. A punt, novetat, Never Ending Story de Raquel Santos. Va, vinga, és el més nou d'ell.
1: Ona Mar FM.

És un dels grans temes del repertori dels Roxette, amb el seu It Must Haven't Been Love, que ara estàs acabant d'escoltar. 22 minuts a les 6 de la tarda, avui dimecres 23 de setembre. Començant ja aquesta temporada, que mira, ja farà gairebé un mes que vam començar, eh? Perquè és que la setmana que ve ja s'acaba el setembre. De fet, avui entrem meteorològicament parlant a la tardor, eh? Tot i que les temperatures no són precisament de tardor, sinó que amb aquests 29 graus, doncs, estem més a prop de l'estiu, eh? A punt des del 2006, Last Year, recuperem a Lucy Silvas aquí a Onamar.

0: És el Getting Girl de Meghan Trainor, d'aquelles novetats que sempre ens agrada regalar-te i compartir amb tu al teu costat. Segueixes a les tardes de la ràdio dels èxits que van amb tu, això és Ona Mar FM, i ara mateix Michiko, de DJ Gohja, amb Jason Derulo, i és el vital de la setmana que posem durant aquests 7 dies aquí al 24-7 a la 88.0. Ara, moment d'escoltar el vital de la setmana.
1: Next Level te ofrece el tema vital de la setmana.

Guapa, guapa és aquesta cançó, impregnada d'energia positiva per una tarda de dimecres com la d'avui. És el Guapíssima dels Banda Neon, que també estaran en concert per les festes de la Mercè aquest cap de setmana aquí a Barcelona. I a punt, David Guetta, amb la nova producció de Milky, Just the Way You Are, a punt d'entrar en acció.

0: Perquè ells t'ho dona tot sense demanar res a canvi, mereixen la millor atenció. Al Centre Veterinari Alella i Cabrils cuidem de la salut i el benestar dels teus gossos i gats amb un servei veterinari impecable. Medicina general, vacunacions, cirurgia, diagnòstic per imatge, laboratori, cures dentals i molt més. Tracte proper, professional i personalitzat. Estem al carrer Torrent de Vallbona 10, Alella, i també al passatge Horts de Santa Creu 12, Cabrils. Centre Veterinari Alella i Cabrils. El teu millor amic a les millors mans.
1: Farem a Cal Quimet a dinar? 4 revolts i ja hi som. Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
2: No passa res. Per aquí no vaja mai ningú a aquestes hores.
3: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te al risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
0: ¿Quieres sentirte con más energía y comer rico sin pasar hambre? Con Mari Dietista es posible. Conoce Nútrete. Planes de alimentación a tu medida, sin dietas estrictas ni prohibiciones. Aprende a nutrir tu cuerpo y alcanza tu peso ideal de forma saludable. Mari Dietista. Recupera tu bienestar. Nútrete. Calle Unión 71, Premia de Mar. Teléfono 635-9061-36. Llama ahora al 635-9061-36.
4: Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
5: No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
4: Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
6: Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
7: Yo, hey, check this out. Hit Parade, diumenges a les 21 hores.
8: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
9: i Pipi Cantas Largas pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
8: Hit Parade.
9: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: de miralls. Que Madonna et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

Pilos London amb el seu Galaxy ara mateix. Camí cap a les 7 de la tarda. Temperatures que ni pugen ni baixen, eh? Pràcticament 28 graus i mig, que hem començat amb 29, més o menys. I avui que comença tardor. Ja he vist els primers aparadors de productes de Halloween per la castanyada, que aquí sabem la castanyada, però coincideix amb Halloween. Escolta'm, a punt de celebrar Halloween d'aquí 4 dies amb temperatures pràcticament amb 30 graus, eh? I mentre estan els xiringuitos a la platja, ja he vist que els estan començant a desmuntar, eh? Així doncs que tot ja va cap a la tardor, eh? Però les temperatures no, jo crec que tenim estiu encara per força temps, meteorològicament parlant. A punt d'Andelion, amb una altra de les novetats d'aquest 2026, de la mà de Ella Langley.

Doncs la versió del clàssic italià serà per aquest Amo de DJ Antoine des del 2025. Amb ell arribem ja a les 7 de la tarda d'avui dimecres 23 de setembre del 2026. Sort i sort i alegria per tots aquells que demà tingueu festa i aquells afortunats que fins i tot divendres feu pont, ja fins dilluns. Aquí a Onamar la música segueix ara a Pilar Molina i demà, com cada dijous, José Luis Rodríguez de 8 a 10 i de 10 a 2 amb en Jordi Prades. Qui t'ha acompanyat des de les 5, David Ramon, m'acomiado. Passeu-ho bé, sigueu feliços i no deixeu d'escoltar bona música com la que està a punt d'arribar, Close to Me, d'Ellie Goulding. Així doncs que, David Ramon, dilluns a les 5 ens hi tornem a retrobar aquí a onamar.net. Si ens escolteu des de Badalona o des de fora o des de la 88.0. Apa, gaudiu del dia.

0: son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: Fábregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fábregas Vestuario Laboral, en calle Nápoles 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fábregas.info. Super oferta en batas blancas. Aprovéchala. Últimos días.

0: Ona Mar FM.
1: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar el web fabregas.info. Superoferta amb bates blanques. Aprofita-la. Últims dies.
2: Estudia a l'estranger. Vine a la segona fira International Education, KB Language. Coneix totes les opcions. Programes acadèmics, boarding schools, estades lingüístiques. Parla directament amb representants d'Irlanda, Canadà, Estats Units i Regne Unit. T'esperem el dia 18 d'octubre a les 11 del matí al Tecnocampus de Mataró. Les places són limitades. KB Language. Més informació al 93 798 0255 o entra a kblanguaje.com. Ansiedad, dolor, fracasos, soledad, conflictos familiares, depresión, vicios, insomnio. Te ayudamos a resolver tu problema. Iglesia Evangélica. Nos encontrarás en Moncada, Premia de Mar, La Llagosta y Santa Perpetua de Mogoda. Infórmate gratis y sin compromiso de nuestra ubicación y horarios. Iglesia Evangélica. Teléfono 648-2861-52. Recuerda, 648-2861-52. Vuelve a disfrutar de la vida.
3: Quédate con nosotros, lo tenemos todo preparado para ti. 18 minutos sobre las 8 de la tarde, el tema original en un género que no tiene que ver con nosotros, lo creaba y lo cantaba Isabel Pantoja.